o sigui, era vida. Bé, que la, no era perquè no podíem ser a música. Hem de veure a mi costa per quant més de nou. Bé, tu veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No s'ho podia innovar, eh?